0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bonito.
2: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Qué bonito que se está.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Vaig per a

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'Antic Cap. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants, a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Now let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week. And when you send something for God's house, God's gonna put a miracle in your house.

0: És un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àvia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àvia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Radio Cunit, al 107.0.
0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, yoga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entrecostures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
2: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Bar La Pinya. Los mejores callos y oreja en salsa, tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àvia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àvia.
5: A l'Hotel Àvia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àvia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àvia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àvia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
1: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
2: Ràdio Cunit,
3: 107.0.
2: radiocunit.org.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'Antic Cap. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0
0: radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: I alaram. Llarga convocatòria a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I, de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a l'A-2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP-7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
1: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
0: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
2: Notícies en xarxa.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit, al 107.0.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35,

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuá y paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Macelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

não merda nenhuma. Desculpe.

que não merda nenhuma. Desculpe.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
1: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
0: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 del...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Oye, sí, de nuevo aquí, Rudy.

0: Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes, amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I, de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
1: Radio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Hola, sóc l'Anny Red i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @AnnyRedMusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
0: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 8:45 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reid.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
2: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
2: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
2: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
2: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
2: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
2: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
2: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
2: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
2: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
2: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
2: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
18: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
20: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
19: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
2: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
2: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
2: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
2: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
2: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
6: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
22: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
6: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
5: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
2: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
5: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
2: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
9: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
8: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
2: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
23: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
10: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
2: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
5: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
24: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
25: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
24: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
26: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
24: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
3: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
4: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
3: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
24: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
11: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
24: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
2: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
2: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
2: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
2: Fem, doncs, un cop d'ull al temps que ens espera, de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
2: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
2: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
2: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer.

0: carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
1: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
0: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
2: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: Ara, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
3: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
2: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
7: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
8: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
6: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
9: Notícies en xarxa.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
2: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
11: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
12: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua i, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals. I...
11: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de S'Agaró.
2: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
9: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
2: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
13: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
13: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
16: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
15: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
2: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
17: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
18: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
17: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
2: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
20: I no se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
19: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
2: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
2: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho a Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
22: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
21: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
2: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
2: Moon FM, Maria Lara.
23: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
24: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i
0: l'Institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
23: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
1: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
4: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
5: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
4: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
2: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
24: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
25: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
24: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
26: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
27: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
26: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
3: Cal Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Dong neerlandès, demà el Lille francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
6: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
3: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
26: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lille francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
8: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
7: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
26: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesito uno más grande.
10: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
10: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
10: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Hola, sóc l'Annie Red i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @AnnieRedMusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
1: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 9:15 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reynolds.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'Antic Cap. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Bonito.
3: Bar La Pinya.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0
0: radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
2: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
1: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.

0: dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

0: Hola, sóc l'Annie Red i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @AnnieRedMusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
1: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 9:15 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reynolds.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sana la ment. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
1: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.
2: Ràdio Cunit.
3: 107.0.
2: Ràdio Cunit.org.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavado una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
4: Bonito.
2: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
2: Fideuá y paellas.
4: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
4: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.
1: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Cunit Vila Comercial. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix per

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 del

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
1: Radio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Hola, sóc l'Anny Red i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @AnnyRedMusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
0: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 8:45 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reid.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2
4: de Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
4: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb tu. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
2: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Hola, sóc l'Anny Red i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @AnnyRedMusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
1: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 9:15 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reid.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Nova programació al Centre Cívic de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sana la ment. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
1: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
2: Ràdio Cunit,
3: 107.0.
2: radiocunit.org.

0: wanna stay forever.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número...

0: Los encontrarás en la avenida de la Font 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
1: Radio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Hola, sóc la Nirret i us convido al meu proper concert. El 16 d'octubre estaré al Medi, a Barcelona, amb un concert acústic molt especial. Tocaré les meves cançons, algunes versions d'artistes que m'encanten i a sobre estrenaré una cançó inèdita. Podeu aconseguir les entrades al meu Instagram, @anirretmusic. Us espero el proper 16 d'octubre al Medi, perquè jo sóc d'hivern.
0: Doncs sí, nois, divendres 16 d'octubre, a 8:45 del vespre, ens veiem al Medi, al carrer Balmes 129, en el primer concert a Barcelona de la gira Alobaki de la nostra Annie Reyes.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2,
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.
0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entrecostures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
5: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.
6: Bonito,
0: Bar La Pinya.
6: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
0: Bar La Pinya.
6: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
6: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
0: Bar La Pinya.
6: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
6: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Pinya. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de la Tarragona 2.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2. Nova programació al Centre Cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entrecostures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom. Bricolatge per la llar. Francès nivell mig. Desenvolupament personal. Brilla davant la càmera. Cercle de dones i gestió emocional. Monogràfics. Manualitats especial tardor. I manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
5: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
4: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de les mejores brases de la comarca en Braseria Hípica Cubelles. Calçotades completes, parellades, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menudilla carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubelles. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubelles, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
6: Ràdio Cunit.
7: 107.0.
6: RadioCunit.org.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Porto clavada una espina. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.